Aquests són els nostres consells. Llevar els singlots. Quan vos vulgueu llevar xinglots tan molestos, aneu a la cuina i agafeu un tros de sucre, el banyeu amb vinagre i el xupeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Tothom es tira cap a ell. Vol dir que, en general, reina l'egoisme.

0: escric des d'ahir que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un senyor morell de Rubí.
2: Home, que veus aquí, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I ten-hi el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermosa sentir d'un altre el calor, i si el moment convida, poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dichós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. I perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Aquests són els nostres consells. Rues a sa roba. Teniu una peça de roba que no aconseguiu eliminar sa rua amb sa planxa? Bé, idò, apliqueu aquest remei. Passeu un cubitó de gel per damunt sa rua i, a continuació, passeu sa planxa calenta per damunt. Si fos necessari, repetiu sa operació.
1: No más secretos. Hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento. Tú eliges.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Guarda't del diable quan resa. Vol dir que cal malfiar-se de les obres aparentment bones de la gent dolenta.

0: aquí de Soya.
1: San Isabel de San Cudera.
2: M'han renat, que són per res.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'any 1391 Jafuda Cresques se va convertir en el catolicisme i se va posar el nom de Jaume Ribes?

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Reina d'espins a la carrosseria d'escotxa. Si heu deixat el cotxe aparcat davall un pi i ho haurà fet la gràcia de tacar-lo en reina, no fregueu de qualsevol manera. És millor fregar amb un pedaç humit amb el cal de cremar. Això sí, amb un pot de paciència.

0: Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refranys. Si no és avui, serà demà. Se diu per expressar sa fe amb una cosa que no ha vengut, però que un dia o un altre arribarà.

0: yo te voy a olvidar.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Cal floris sense olors. Si voleu evitar l'olor que deixa la calflori quan se cau, no teniu res més que afegir un tros d'àpid a l'aigua d'esbollir.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan ve coca, coca. Quan ve teada, teada. Vol dir que cal adaptar-se a les circumstàncies.

0: Sant Antoni de l'Aró.
1: Son la Chisque de Serenal.
0: Somos la cocinera del Colegio de Vendina.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Joan de Barrio Riera, i Rita La Font de Càntic Fort.
1: Anna Cati de Palmanyola.
2: Con Anna, de Santa Eugènia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
5: Molt bon dia, aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
6: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
7: Blanca Terra, gust amb arrels.
8: Aqualand estrena dos nuevas, vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026 un nuevo Aqualand del Arenal te está esperando.
9: Molt bon dia! Com esteu? Som de Pereta. Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escolteu, m'agradaria escoltar Juli! De Los Diablos a Ràdio Murta.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tot a Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, de la Ràdio Morta. Mira, m'agradaria escoltar a Pan Francisco, latino Pan Francisco, i el que más te ha querido. Entonces, lo dedicaría, com sempre, en el Colomo de San Oliva, després en Antoni de Llarat, en Antonio Barceló, en el senyor Tomás Navarro, la meva cosina, la meva germana, en Maria de Petro, en la Carmen, en Blasi, després en la Maria Magdalena de Santanyí, en la Carmen de Sant Jaume Besito, en Nati Son Oliva i després en la Francisca de Menorca. I, bueno, i a tu esteu fent, i a tu Ràdio Morta, escolten i s'hi criden, i en fi, amb una paraula a tots. Moltes gràcies, Manu, per tot. Moltes gràcies. Un besito per tu. Adiós.

Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIME.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert de 8 des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Buen día, Manu. Son el marido de Petra. Te escribí porque vos no me podes posar un ascensor de Fari, qualsevol. Sé que t'agrada i de tu. Escolta totes, però no sé quines són. No me queda ni més cap ja. A la meva edat, ja el tinc educat jo en el meu cap. Heu de dir que no és de Menorca, a la meva home, a la Nati de Sant Oliva, a la Coloma, a en Miquel de Rafal, a en Tomà Navarro, a tu, a la teva dona i a els nens, i a ta mare, la teva tia Carmen, i en Vicent Ferrer, a tota la seva família, i a tots, en el Lluís Serinca, a la Margalia de Campanet, a la Maria Magdalena de Santanyí, a l'Antònia de Falanich, a la Maria Antònia de Llumajor, a la Joana de Campos, a la Berciana de Petra, en Francisco Monai i a la seva dona, en Martí Caramella i a la seva dona, en Cati des Casino, que se'n sortirà, i en el seu home, en Joan, en Marga de Brollador i en Carles, la seva parella, en Bernat i a la seva dona, en Abel, i en Quique, el seu camarer, i a tots els fills serveixen, i en Brollador. Jo van a Madalena de Sant Guineu, en la Maria de la Bodega i en Mateu, en seu home, en Simó i en Maria, i en Amàlia, a la meva corrina Francis i en seu home en Jaume, en Francisca i en Jaume, en el meu corrins, en el meu fill, i especialment en el meu fill major, que avui compleix 62 anys, i que passi un bon dia. I a tots els altres fills meus, a tots, i els meus nets, a tots els nets. A tots. I a la meva neta, Martina, que dissabte farà un anyet. I si no, un altre. I a la Florentina de Petra, que no hi pensava, no hi pensava mai. I a en Miquel Cotó i a la seva dona. A tu, a moix, Cotó. I a en Joan de Sestany i a la seva dona. I pot ser per demà. Pot ser la darrera hora, no em porta el codi de tres. No, jo de fet no hi seré demà. Llavors, hi seré de veure les 11:30. I fins un altre. Del Fari, si que t'agrada, digue més a tu. Jo només no recordo una, que és Farito. No la recordo altres, si me'n vol posar, me'n poses. Però me'n pot posar que tu t'agrada, digue del Fari. Fins demà, per demà si pot ser. I si no, fins dijous. Adéu, fins un altre. Sou un bon dia, una vegada forta. Fins demà, adéu.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
3: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistró Sail y Surf en el puerto de Pollença. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistró Sail y Surf en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. Te esperamos.
4: Hola, Manu, bon dia. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria que per dia 22 no posasses un fragment de la sarsuela Doña Francisquita i la dedicaria a la Maria Magdalena de Santanyí i a la Maria, a la Magdalena, a la Samora de Campanar, en el dia del seu sant, perquè són bones amigues. I les desig tota la felicitat i salut que siga possible. Moltíssimes gràcies, Manu, i espero que, com sempre, m'ho donaràs la segona hora de programa. Moltes gràcies.

0: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
1: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Sabíeu que ser eivissenc, Josep Costa Piqueral va promoure la urbanització de Caladà, introduint d'aquesta manera a Mallorca el model de casa eivissenca?

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanc.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc agafen sa mare. No convé precipitar-se per fer o aconseguir una cosa, sinó que amb moderació i constància tot arriba a obtenir-se.

0: som la Maria d'Esmolinar. Mira, dic Maria, i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que l'any 1311 va morir el rei Jaume II i el va succeir el seu fill Sancho?
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui va amb un coix, es cap de l'any, ho són tot dos. Vol dir que els vicis s'aprenen fàcilment.

Hola, som la Lorena Bonnin, guanyadora de prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Sintoniseu Ràdio Murta.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971-211920. Porque somos aquí. Som la Teva Bou. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol.
1: Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vos soleu marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de reialim natural.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Radio Murta. I si te gusta, díselo a tus amistades.

0: Son de Margarita de Escarrecho.
1: Son de Margarita de Rosal.
2: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, peça música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Tal dia com avui, a Manacor. I tal dia com avui, fa 15 anys, va morir molt, però que molt jove, aquesta artistarra, però amb escapat com el tenia. Amy Winehouse, fa 15 anys des de la seva mort. Com passes temps, bon Jesús. 15 anys d'aquesta diva que cantava com a negre.

I d'avui tindrem especial 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. Sí, que sí, que sí. Martí Serra és un dels col·laboradors de la marxa d'Esguella Lluc a Peu que jo tindré, sonó, un altre any més de presentar dia 1 d'agost.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Y de Santa Catalina a Radio Murta, anem amb una altra crida de bones tardes.
2: Bones tardes, on està aquest senyor?
1: Molt bé, qui xerram?
2: De Maria de Palma.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Que bonic és el que ve per Esterita de Palma.
1: I a qui ho dediquem?
2: Bueno, la primera de tot, a tu, que perquè sou unes bones vacacions.
1: Moltes gràcies.
2: Llavors, madame Maria de Lleida i Campanat, la Neu de Sa Pobla, la Francisca de Menorca, la Nati de Sant Oliva, que tots passem unes bones vacacions, i menys si ja m'ho deixo un poquet aquí si quedo, perquè ja estem com agotats.
1: No, mira, això ho xerc cada dia, hi ha gent que diu, aquesta quedo normal, i diu, no, és que no te'n recordes de l'any passat, jo, què vols que te digui, enguany,
2: jo m'apareix que...
1: enguany és molt, molt canyer, eh?
2: Jo m'apareix que ja tinc un parell d'anyets i no me'n record.
1: Veus? El que passa que hi ha gent que diu, això és perquè no te'n recordes de la calorada que vas passar l'any passat. N'hi ha que m'ho han dit. I sí. Jo dic, pues, jo recordo passat calor, però no aquesta humitat, aquesta bevarada.
2: Sí, aquesta humitat és el pitjor, sí. Perquè són mateix graus.
1: Sí.
2: Perquè és tanta humitat, no seria el mateix.
1: No, és que te puja 6 o 7 graus.
2: Sí, claro. Ara el que dèiem, que no és el graus que tenim exactament, sinó el que ens repercuta aquesta humitat.
1: Exacte, el que se diu la sensació tèrmica.
2: Sí. Que sempre, jo dije, tot el dia estic en el lavabo de la dutxa o el que sigui.
1: Que sí, i pot sortir de la dutxa i te pot tornar a entrar. Així, en bucle, sí.
2: Bueno, ja ens ha anat d'algo.
1: Molt bé, avui.
2: Bueno, m'ho perquireu un acudito, no?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Que tingueu unes bones vacacions, esteu nens.
1: Encara no m'on anem, eh? El programa de la vostra música la setmana que ve i l'altra no se farà, se faran especials en Madonna, especials en Pantoja, especials en Nino Bravo, hi haurà un grapat d'especials. I jo me'n vaig de Zora Baixes al mes d'agost.
2: Bueno, encara te tendrem un
1: perill. Sí, jo encara som per aquí, eh? D'acord.
2: Sí, me dones una alegria ara, perquè els rebatges se faran més pesats.
1: Que no, que la música hi serà. Sí, ja hi serem.
2: Bueno, pues venga, estic més contenta.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes, adéu.
3: Ara vos contaré una anècdota. Un dels concerts més fabulosos que he disfrutat ha estat recentment, va ser divendres passat, en el Castell de Bellver. Va ser espectacular. La gent que va venir, que va omplir el pati d'armes del castell, me donarà tota la raó. I dic tota la veritat. Va ser una passada. És que si no vas poder venir en aquest concert, no t'ho pots imaginar. I en Francisco, quan el vaig anar a cercar a l'aeroport, amb el seu extraordinari pianista, si no és el millor d'Espanya, és dels millors, que és en Luis Pastor, quan va sortir de l'avió, li va pegar la bevarada. I diu, ¿esto qué es? I jo li dic, en mallorquín decimos bevarada. I diu, ¿baba qué? I dic, sí, Francisco, sí. Al cap d'una estona me diu, pues te puedes creer que ahora tengo la sensación de que en València hace más calor que aquí? Lo que pasa que aquí es la humedad, estoy pegajoso. I diu, yo creo que en València hasta puede hacer 1 o 2 grados más que aquí. I diu, pero aquí es, hay mucha más humedad. I dic, pues sí, Francisco. I dic, pero vas a cantar. I va cantar, mare meva, com va cantar. Quina passada, concert. Ai, Déu meu. Aquí es queda en tota la veritat, eh? Com vos recomanem que aneu a Sant Ferriol, a Can Juanito.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
2: Joana, has vist que el gasoil torna a pujar?
3: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
2: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
3: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
2: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
4: Así es, así es. A partir de la semana que ve, cada dematí durant dues setmanes... amb uns especials fantàstics que hem preparat per tu. Com, per exemple, celebrarem els cumpleaños de Madonna. Madonna, que va ser una de les grans estrelles, la reina del pop. L'estrella, una d'aquestes, que va estar en el descans, despartit d'Espanya-Argentina, que va guanyar, com bé sabeu, el Mundial, la selecció espanyola. I allà hi era Madonna... en dos anfitrions com eren en Ronaldinho i en Ronaldo. Bé, espectacular, vaig al·lucinar. És que no va faltar de res, és que els americans amb això sí que són els millors, no se'm cauen els anells, són els millors sense cap dubte. És que si en Justin Bieber, que si en Laura Pausini, que si en Robbie Williams, que si l'altre animal, ne pegui en Gustavo de los Teleñecos, dels Muppets, és una cosa de locos.

0: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Així és, així és. A partir de dilluns que ve, 10 dies, 10 matins de la vostra música.
2: Amb especials que vos encantaran. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Hola, bona tarda, bona nit, companyia.
2: Bones tardes, amb qui xerram?
3: Amb el Lluís d'aquí de Manacà.
2: Què hem d'escoltar, Lluís?
3: Sí, li vaig dir que això, 24 hores a la Madrid, a l'esperada. I jo fins ara he pogut escoltar la ràdio. Era això de Nena Navarro, si tu...
2: Molt bé, qualsevol de la Diana Navarro, d'acord.
3: Sí, m'encanta, m'encanta aquesta cançó.
2: Ah, és una passada, té una veu increïble. I a qui li dic?
3: Sí, pues mira, per tothom que l'escolta, però molt especialment per aquest amic meu, que ha estat tot quatre pas fotudats, tot quatre fotudats. Que va ser a Sant Pere, anem a la Cabana, anem a Tis Oliva, i que no, on estigui a la filla. Espina que va venir a Manacà fa 15 dies, però no vaig voler veure. Ell telefonat per m'ha dit que no podia veure. I jo vaig xerrar amb ella per telèfon i m'ha dit que havien presentat un carrito. I ara he anat a fer un carrito. I li vaig dir, ara he posat gens. Clar, què passa? Bueno, i la setmana que ve fan un especial, dius, la setmana que ve.
2: Exacte, la setmana que ve és altra. Sí, sí, és de matins especial, però a sobre baixa de la setmana que ve jo estaré aquí amb altres, eh?
3: Molt bé, i ja disfrutarem de matins, que és especial i molt flash.
2: Molt bé, gràcies, bones tardes.
3: Ah, bé, bones tardes, fins una altra.
2: Gràcies, adeu, adeu, adeu, adeu, adeu.
1: Avui a les 10 des vespre vos convido a posar Canal 4 Televisió. Allà hi seré des d'Inca a Bauxa A. Així que ja ho sabeu, la convidada queda feta. Escoltarem ara a Diana Navarro amb una versió que m'encanta, m'encanta, d'aquell clàssic de Campanera. Me la recordeu? Sempre diuen que les copies no són millors que l'original, o segundes partes nunca fueron buenas. Pues, permite que lo dude en alguna ocasió sin que sirva de precedente. Aquesta per jo és una de les ocasions. Mira que té cançons com Embrujar por tu querer, Camino verde, cançons antilles que ella va cantar, però la de Campanera ja m'apareix una passada. Que ara disfrutem aquí a Ràdio Murti, com que m'han demanat un període de gades, Diana Navarro, avui, quan acabem el programa, a part de recordar la figura de na Amy Winehouse, que fa 15 anys que va morir, també farem un petit especial avui de na Diana Navarro. Ei, com estàu? Cada dijous, a les 10 del vespre, vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí, a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu. Cada dijous, a les 10 del vespre, vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A.

0: Uf, quina calo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

0: Viniquianella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
1: Hi, it's Rolly.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

ha llocs que formen part del dia. El cafè de primera hora, una menjada tranquil·la, un sopar que s'allarga. I a Manacor, xarop ha tornat per acompanyar cada moment. Berenars, dinars, sopars i bon ambient. A la plaça Ramon Llull, xarop, el teu lloc de sempre, renovat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

el que la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te teu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Tot i que va superar des.

0: stand up. We'd love that. We love it too. Amy Winehouse.
1: Thanks for having me.
2: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
3: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps,

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
1: Jo, l'Esperança Surador.
2: I jo, Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Adeu en el rovell dels ganivets. Talleu una ceba per la meitat i passeu la superfície plana d'una d'aquestes meitats per sucre. Fregueu amb ella els ganivets per eliminar el rovell.

coneguem les nostres dites i refranys. Les banyes no cansen en el bau. Una cosa, per pesada que sigui, quan un s'hi acostuma ja no molesta.

0: Magdalena de Pala.
1: Són de Marga de Espilerí.
2: Són de Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

coneguem les nostres dites i refranys. El foc té superior, però l'aigua no. Ho diuen els poruts d'embarcar-se.